Bona tarda a tots i totes. Per tots els que heu llegit la Bíblia sencera, si us pregunto quines han estat o són els capítols que us han costat més llegir, encara que en aquest mateix instant us prengui desprevinguts, és molt probable que citeu els 9 primers capítols de Primera de Cròniques, ja que és genealogia pura i dura, no sent el més interessant que trobem en les escriptures, tant de l'Antic Pacte o Testament com del Nou. Concretament, les genealogies del llibre de Cròniques serveixen per connectar els individus amb les seves arrels ancestrals, enfatitzant la importància del llinatge en la cultura jueva, tenint un clar exemple en els evangelis de Mateu, capítol 1, versets 1 a 17, i Lluc, capítol 3, versets 23 a 28, on trobem la genealogia de Jesús o Yeshua a través de Míriam o Maria i de Josep o Josep com pare adoptiu. També existeixen altres genealogies a altres parts de la Bíblia amb diferents temes. I com a dada adjunta, tradicionalment es creu que l'autor de Primera i Segona de Cròniques, així com dels llibres d'Esdres i Nehemies, va ser el mateix escriba Esdres, el segle V abans de Crist, encara que també s'advoca per un autor anònim. I per als més estudiosos, i si no ho sou, tampoc passa res, els nous primers capítols de Primera de Cròniques tenen molt d'interès, però no us espanteu. No ho parlaré sobre genealogies, ja que no us vull espantar. I encara que, aquests capítols ens puguin semblar tediosos i fins i tot avorrits, ens trobem amb una sorpresa que jo qualificaria de grata al capítol 4, verset 10, i és la següent. Jabès havia invocat el Déu d'Israel i digué: «Si vols omplir-me de benediccions, engrandeix el meu territori, fes que la teva mà estigui amb mi i protegeix-me del mal perquè no sofreixi». I Déu li va concedir el que havia demanat. I no deixa de ser curiós i interessant que enmig d'una llarga llista genealògica, una llarga llista de noms, trobem aquests versets. Trobem aquest verset, així com l'anterior, que veureu una mica més endavant, podent-nos preguntar què hi fan o què representen en aquest context. Doncs bé, per començar, apropem-nos a qui era el tal Jabès. En base al que veiem al principi del capítol 4, sabem que Jabès pertanyia a la tribu de Judà, encara que també es pensa que podia pertànyer a l'origen, als ceneus o kenites, tribu de la península del Sinaí, el personatge més conegut del qual va ser Jetro, sogre de Moisès, grup que va conviure harmònicament amb els hebreus a la terra de Canaan i posteriorment absorbit per la tribu de Judà. De fet, no sabem gaire sobre qui era aquest tal Jabès. L'única dada que tenim la trobem al verset 9, on se'ns diu el següent: Jabès tingué més fama que els seus germans, però la seva mare li va posar aquest nom de Jabès perquè deia: «L'he infantat amb dolor». I en base a la primera part d'aquest verset, sabem que Jabès tingué més fama que els seus germans. Algunes versions diuen més il·lustre que els seus germans. I encara que sense entrar en especificacions concretes per la qual cosa no sabem a què es devia aquesta distinció en relació a la resta dels seus germans. D'altra banda, la seva mare, el nom de la qual no ens és indicat, va tenir un part tan complicat, cosa força habitual en aquella època i desgraciadament moltes dones s'hi quedaven en el part, que tal com veiem a la segona part del verset 9, va comentar el següent: però la seva mare li va posar aquest nom de Jabès perquè deia: «L'he infantat amb dolor». De fet, donar el nom al seu fill o filla no és un joc, ja que el significat del mateix, encara que potser ens consti de creure, té importància. Alguns pares donen noms que qualificaria, sense voler faltar el respecte a ningú, de totalment estrafaloris, i no n'anomenaré cap. De fet, he llegit nom de nens o nenes que, entre cometes, és per treure als pares la custòdia del nounat. El nom que posem o donem a un fill o una filla pot ser de benedicció per aquest, o en casos extrems, de benedicció, encara que no és una regla matemàtica, si em permeteu l'expressió. De fet, la mare de Jabès, per alguna circumstància probablement relacionada amb el seu part dolorós, encara que hi capiguen altres possibilitats que no coneixem, li va posar aquest nom, Jabès. I Jabès, en idioma hebreu, significa literalment dolor o pena, tot i que no és l'únic significat existent, ja que té altres excepcions o variants com ara estar avergonyit, confús o desil·lusionat, també fracassar, assecar-se en el cas d'un líquid, pensir-se en el cas d'un vegetal, també té el significat d'amarmar-se, extingir-se i finalment d'aflicció.
Cal destacar que el nom que la mare va posar al seu fill comportava un estigma, i aquest, Jabez, podria haver enfrontat desafiaments i prejudicis des dels seus primers dies, des de la seva infantesa. Però malgrat aquest començament tan incert degut al seu nom, malgrat que és una figura bíblica menys coneguda, el seu llegat espiritual ha impactat i impacta profundament la nostra entesa com a creients en Jesús o Yeshua. I encara que, tal com he dit anteriorment, no es dedica a Jabez gaire espai a la Bíblia, només dos versets, la seva història és molt significativa. Jabez va ser un home que va experimentar, a priori, o va poder experimentar, una gran aflicció i dolor a la seva vida. Però Jabez no es va deixar definir o marcar pel seu nom, ja que, en compte d'això, va determinar canviar-ne el destí. I en lloc de deixar-se portar per la tristesa i el patiment, en lloc de llançar la tovallola i donar-se per vençut, va canviar els seus paràmetres. Va decidir buscar Déu, demanant-li que ho beneís i protegís de tot malament. I tal com tornem a llegir a 1 Cròniques 4:10. Jabez havia invocat al Déu d'Israel i digué: «Si vols omplir-me de benediccions, engrandeix el meu territori. Fes que la meva mà estigui amb mi i protegeix-me del mal, perquè no sofreixi». I Déu li va concedir el que havia demanat. Com tots sabem, la pregària, per antonomàsia, la pregària perfecta, va ser la que va fer Jesús en preguntar-li als seus deixebles com havien de pregar, tal com ens és narrat a Mateu 6, versets 9 a 13. Però Jabez, a la seva curta i concisa pregària, exemplifica també el poder de l'oració, sent considerada per molts estudiosos com una de les oracions més poderoses i transcendentals de tota la Bíblia. De fet, basat en aquesta oració, s'han escrit nombrosos llibres i sermons, sermons sencers centrats en aquesta, enfocant-se en com la fe i determinació de Jabez poden servir i serveixen com a model per a tots els creients. Per això ens aproparem breument a aquesta pregària, sense voler emular el que ja s'ha escrit sobre la mateixa. L'oració de Jabez inclou les quatre següents peticions. Si vols omplir-me de benediccions, engrandeix el meu territori, fes que la teva mà estigui amb mi i protegeix-me del mal perquè no sofreixi. Però a l'inici del verset 10 trobem una dada interessant, una dada que jo qualificaria d'important i imprescindible. Jabez havia invocat el Déu d'Israel. Quantes vegades, quan ens acostem a Déu per presentar-li les nostres peticions de pregària, siguin urgents o no, cometem l'error d'oblidar-nos o deixar de banda una cosa molt important, invocar Déu. I què significa realment la frase «invocar Déu»? Segons el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, «invocar» significa demanar a precs o a algú ajut, protecció, etc. També té la vertent d'invocar Déu. I en el context bíblic, sense entrar a fons al tema, ja que donaria per a llarg, invocar fa referència a l'acte de cridar o demanar la intervenció divina a través de l'oració i l'adoració. En termes més específics, invocar s'associa amb una súplica imperiosa, un anomenat fervent i sovint urgent perquè Déu intervingui en situacions urgents a la vida, siguin quines siguin. I el propòsit d'invocar Déu pot variar des de cercar-ne la guia, la protecció, l'ajuda en moments de dificultat o fins simplement adorar-lo i agrair-li les benediccions. Per això, bíblicament parlant, invocar és una expressió profunda de fe i confiança en Déu, un reconeixement de la seva sobirania, poder i amor, i així com rendir-li culte. És acostar-se a ell amb humilitat i sinceritat, sabent que ell escolta i respon. Invocar no és simplement un acte verbal, sinó una actitud del cor que reflecteix una confiança i una dependència en Déu. Requereix humilitat per reconèixer la nostra necessitat de Déu i fer per creure que ell respondrà a les nostres súpliques. I ara ens aproparem a les quatre peticions presentades a Déu per Jabez. La primera d'aquestes és «Si vols omplir-me de benediccions». Jabez comença la seva pregària amb una petició de benedicció per part de Déu, de benedicció divina. I no és una petició casual, una petició ritual, sinó una súplica apassionada per assolir una benedicció més profunda i significativa per a la seva vida. Jabez, en la seva demanda, reconeix la necessitat del favor diví i comprèn que les veritables benediccions venen i provenen únicament de Déu. I en el context bíblic, les benediccions solen abastar la provisió material, el favor espiritual i la pau mental.
De fet, aquesta petició per part de Jahvé ens porta al que coneixem com Birkat HaKohanim, o benedicció sacerdotal, la qual trobem al llibre de Nombres, capítol 6, versets 24 a 26, on se'ns diu que el Senyor et beneeixi i et guardi, que el Senyor faci resplendir el seu rostre damunt teu i et sigui propici, que el Senyor es digni mirar-te i concedeixi la pau. Jahvé, en demanar la benedicció de Déu per la seva vida, està suplicant a l'Etern que el seu semblant, la seva presència, sempre resplendeixi sobre ell, que la misericòrdia de l'Etern no s'aparti de la seva vida, reconeixent així la seva plena dependència de Déu, i que sense ell no és res ni ningú, i que és viu per pura gràcia. També demana el Shalom, la pau perfecta que únicament Déu pot donar i dona quan alça sobre nosaltres el seu rostre, apiadant-se de les nostres vides. I la petició de Jahvé és una sol·licitud humil i sincera que mostra la seva total dependència de Déu. De fet, la Bíblia ensenya que absolutament tots els talents, dons, benediccions, venen de dalt, és a dir, de part de Déu, tot poderós, tal com podem veure a Jaume, capítol 1, verset 17. Tota gràcia excel·lent i tot do perfecte prové de dalt, i davalla del Pare de les Llums, en qui no hi ha canvi ni ombra de variació. I com a creients en Jesús, en Yeshua, la nostra actitud ha de ser similar a la de Jahvé, demanant a Déu benedicció de la seva part. Reconèixer que tots els dons, habilitats, etc. que ens ha donat provenen d'ell, havent de ser posats al seu servei, amb la finalitat de poder ser llum del món i sal de la terra, perquè molts puguin conèixer, en ser nosaltres usats per Déu, la necessitat de tenir una trobada personal amb el Senyor Jesús per poder reconciliar-se amb el Pare i rebre la vida eterna. Si som aquí, si estem vius, si podem servir a Déu, és per pura gràcia, per pur regal de part de Déu, ja que sense ell poca cosa podem fer. I la segona de les peticions de Jahvé és engrandeix el meu territori. De fet, Jahvé sol·licita expansió, eixamplar el seu territori. I a la Bíblia la propietat de la terra representava i representa seguretat, estatus i un sentit de pertinença dins una comunitat. També fa ressò de voluntat, d'influència i responsabilitat en un context ampli. I encara que hi cap la possibilitat que en la seva petició Jahvé volgués incrementar el territori físic, per la raó que fos, no podem reduir o resumir aquesta petició a un afany material, ja que va molt més enllà que això. La petició d'enxamplar el seu territori formulada per Jahvé a Déu amb la finalitat que concedeixi responsabilitats, oportunitats, capacitats i influència espiritual reflecteix el desig de Jahvé de fer més en el servei a Déu i per a Déu. Aquesta petició d'enxamplament territorial espiritualment parlant és una cosa a la qual tota persona que hagi acceptat Jesús o Yeshua en el seu cor com a salvador personal que l'hagi deixat entrar a la seva vida, té dret a optar, ja que ens va ser atorgat a la creu per la sang abocada per Jesús i la seva posterior resurrecció. Déu mateix afirma aquest concepte al llibre de Josué, capítol 1, verset 3, on diu «Tot lloc que la planta del vostre peu trepitgi, us el dono». I si bé en el cas precís es tracta de la conquesta física de la terra de Canaan per part del poble hebreu, espiritualment també ens ha estat donada la terra per conquerir-la per al regne de Déu. D'altra banda, Isaïes 54, verset 2, reafirma aquest concepte en afirmar «Eixample l'espai de la teva tenda, estén les cortines del teu estatge, no et quedis curta, allarga les teves cordes, clava fort les teves estaques». Déu ens ha lliurat espiritualment la terra que trepitgem, a nosaltres, i és a nosaltres de conquerir-la, a nosaltres d'esforçar-nos i ser valents, tal com Déu va ordenar a Josué en el llibre que porta el mateix nom, al capítol 1, versets 6, 7 i 9. I la tercera petició de Jahvé és que fes que la teva mà estigui amb mi. En la seva tercera petició, Jahvé cerca i anhela la mà de Déu a la seva vida. Demana la presència constant de Déu per guiar-lo i ajudar-lo, reconeixent la necessitat de la mà de Déu, de l'ajuda de Déu, per dur a terme allò que l'Etern volgués que fes, la missió encomanada, fos quina fos. I amb aquesta petició, Jahvé mostra un profund anhel de guia divina, protecció i presència enfortidora a la seva vida. Ell és conscient que l'èxit i la seguretat són el resultat d'estar alineat amb la voluntat i el propòsit de Déu. I com a creients, aquesta ha de ser la nostra actitud.
mostrar plena i total dependència de Déu per dur a terme tot allò que ell ens ha encomanat, sent la primera i principal d'elles predicar les bones noves de salvació a aquest món en què vivim, que està apartat de Déu, que li ha donat l'esquena, món que està espiritualment perdut com a conseqüència del pecat, món que circula a tota velocitat en una carretera o autopista que porta la perdició eterna, a l'infern, si no canvia de rumb. Per les nostres pròpies forces no podem ni podrem assolir res, ja que l'enemic està vigilant a l'aguait per entorpir la nostra missió. Però en Déu i amb Déu, tal com diu Romans 8:37, tanmateix de totes aquestes proves en sortim plenament victoriosos per mitjà d'aquell qui ens ha estimat. Verset ratificat a Filipencs 4:13, on podem llegir: tot ho puc en aquell qui em dona forces. I la quarta i última petició de Jabès és: li protegeix-me del mal perquè no sofreixi. Finalment, Jabès també demana a Déu protecció contra el mal i el dolor. I aquesta petició, més enllà d'una petició de protecció física, que és totalment legítima, també és interpretable com una sol·licitud de guia divina i protecció contra tentacions i dificultats. Jabès reconeixia i era conscient que amb l'expansió del territori espiritual, de la benedicció conseqüent, també es produirien desafiaments, problemes, tentacions i un llarg etcètera, amb la finalitat per part de l'enemic, de les nostres ànimes, de Satanàs, de desestabilitzar-lo i apartar-lo dels camins i la voluntat del Senyor. Jabès sap i és coneixedor de com és important evitar el mal. Busca la protecció de Déu contra el mal i el pecat, que podrien portar la destrucció o el dolor, no sols per ell mateix, sinó per als qui l'envolten. En demanar a Déu que el guardi del mal, Jabès mostra el desig de portar una vida recta, lliure de les càrregues que pot portar el pecat. Una vida lliurada a Déu. I això també ho hem de tenir present a la nostra vida diària, com a persones i creients. Per saber fer front i ser lliurats a les temptacions del que la nostra carn ens fa o vol fer cometre, en moltes ocasions, per arrossegar-nos el pecat i aconseguir que perdem les benediccions que Déu té per nosaltres. I com a conclusió, colofó a les quatre peticions formulades per Jabès a la seva pregària, al final del verset 10 de Primera de Cròniques, veiem que Déu escolta la petició, escolta la pregària i contesta, i Déu li va concedir el que havia demanat. Déu va escoltar la seva pregària, la petició sincera i humil de Jabès, i li va concedir allò que demanava, transformant la seva vida. La història de Jabès ens ensenya que, malgrat les nostres circumstàncies difícils, les coses poden canviar si confiem en Déu i li demanem ajuda. La pregària de Jabès ens instrueix i guia a acudir a Déu en petició de benediccions, guia, expansió i protecció. També mostra un desig d'estar a la presència constant de Déu i de complir la seva voluntat. La vida d'aquest personatge bíblic és una mostra clara que Déu no ens veu ni contempla a través de les nostres circumstàncies actuals, ni per les passades, siguin bones o dolentes, sinó pel potencial que tenim en nosaltres, establint el fet que una vida dedicada a Déu pot canviar completament qualsevol destí, menys enllà o independentment de la semblança difícil de la situació. Déu ens promet provisió, no prosperitat, com alguns creuen erròniament. El fet que estiguem en Crist no vol dir ni significa que estiguem lliures de problemes, que no els tindrem, de l'índole que siguin, però sí promet que ens donarà tot allò que necessitem per sortir de les males o delicades situacions. I un punt important de la pregària de Jabès a tenir en compte és que, de la mateixa manera que va passar amb ell, no es pot aplicar directament a nosaltres, a les nostres vides, sense que primer hàgim recapacitat i decidit donar un canvi al rumb de la mateixa. I això passa pels creients en Jesús com a salvador personal, cercar aquesta comunió personal amb Déu a través de la pregària, estudi de la paraula, adoració, comunió amb ell, comunió amb els nostres germans. I per als no creients, pels que encara no han tingut aquesta trobada personal amb Jesús o Yeshua com a salvador de les seves vides, fer un gir de 180 graus, donar un canvi de rumb a les seves vides. I això passa per acceptar-lo com a salvador personal, com a únic mediador entre Déu i els homes, tal com ens diu 1 Timoteu 2:5. I és important ressaltar i recalcar que la pregària de Jabès es basa en la seva relació de fe i confiança en Déu, mostrant un cor disposat a ser dirigit i beneït per ell. Sens cap dubte, la història de Jabès, la història d'aquell home que només surt en dos versets de la Bíblia, és un ensenyament fascinant que ressalta, recordant-nos sempre que, malgrat els obstacles, circumstàncies i dificultats, podem confiar en Déu i cercar-ne la benedicció.
La història de Jabez és un exemple poderós de com Déu escolta i respon a les nostres oracions, a les nostres pregàries. Malgrat el seu difícil començament, Jabez va buscar benediccions divines i va ser recompensat per la seva fe. Això ens recorda que no importa com sigui de difícil la nostra situació, mai no estem més enllà de l'abast de la gràcia i la misericòrdia de Déu. Confia en el Senyor, encara que en la teva trajectòria de vida enfrontis començaments o situacions difícils, com li va passar a Jabez, o travessis temps complicats, Déu pot i vol, si li ho permets, transformar les circumstàncies i canviar-ho tot per millor. I igual que a Jabez hem de deixar enrere el passat i seguir endavant, pregant amb fe i confiant que Déu pot fer molt més del que demanem o imaginem, tal com ens diu Efesis capítol 3, versets 20 i 21. El qui és sobrenament poderós per actuar més abundosament del que demanem o podem pensar a través de la força que ens comunica, a ell sigui la glòria en l'Església i en Crist Jesús per totes les generacions, per sempre més. Amén. Que el Senyor us beneixi i fins a la propera setmana.